0: Bona vesprada. A València, a estes hores, la xarxa d'entitats per un finançament just, integrada per organitzacions cíviques, socials, empresarials i socials valencianes, estan fent pública una declaració amb la seva posició davant la proposta del nou model de finançament autonòmic presentat pel govern, un acte que s'està desenvolupant enfront de les Corts Valencianes. Els contem també que més de 66.000 samarretes de futbol falsificades que anaven a vendre's durant el Mundial de Futbol que es celebra en guany a Mèxic, el Canadà i els Estats Units han sigut confiscades per la policia en un colp al tràfic il·legal d'aquests productes que s'ha saldat amb 95 detinguts durant els registres realitzats en 15 punts d'Espanya. Entre ells, en els municipis alacantins d'Elx i Dénia, s'ha detingut, com es dèiem, a 95 persones per delictes contra la propietat industrial. I en un moment en el qual més de 117 milions de persones es troben desplaçades per la força en el món, representants institucionals, societat civil, persones refugiades i col·laboradores del Comitè Espanyol d'ACNUR es reuneixen en València per a honrar els 75 anys de protecció internacional. I també amb motiu del Dia Mundial del Refugiat, que celebra el pròxim 20 de juny, Creu Roja ha defensat que les persones migrants i refugiades no sols necessiten suport, sinó que aporten també valor social, cultural i econòmic a les comunitats d'acolliment. Els contem en quant a l'horatge que avui es registrarà una nova jornada amb cel poc nuvolós i temperatures mínimes sense canvis, mentre que les màximes pujaran lleugerament. El vent serà fluix de direcció variable amb intervals moderats esta vesprada en la meitat sur d'Alacant. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ...88.7... Onda Cero Castellón.

0: ayudar a fijar población. Por eso destinamos 750.000 euros a proyectos que contribuyan a dar vida y futuro al interior de la Comunidad Valenciana.
1: Serán ayudas de hasta el 75% del coste y un máximo de 37.500 euros por beneficiario. El plazo de solicitud será del 22 de junio al 3 de julio y los proyectos deberán ejecutarse este mismo año.
2: Y al cierre les contamos que el aeropuerto de Castellón y la empresa Aeronáutica Gestión han acordado la construcción de un hangar doble de pintura aeronáutica para aviación comercial y privada con una inversión de más de 10 millones de euros y la creación de hasta 85 empleos. El hangar se ubicará en la zona industrial del aeropuerto, tendrá unos 6.000 metros cuadrados y estará destinado a aviones como el Airbus A320 y el Boeing 737. Las obras comenzarán este año y se prevé que entre en funcionamiento el primer semestre de 2027. La empresa prevé además ampliar su actividad y crear un centro de formación en pintura aeronáutica. Hasta aquí lo que les teníamos que contar hasta ahora. Recuerden que para esta tarde tenemos temperaturas similares a las de esta mañana y sin situación de lluvias en toda la provincia. La información continúa en redes sociales y nuestra web. Buenas tardes.
3: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
4: Detingut el presunto autor d'un homicidi a Castelló. El cadàver ha sigut localitzat a un frigorífic. Bona vesprada. En seguida coneguem l'última hora d'este nou crim, però també parlarem de finançament autonòmic i de totes les concentracions protesta que este matí s'han escenificat a les portes de les Corts Valencianes, coincidint amb el debat de la totalitat dels pressupostos de la Generalitat per a 2026 i la sessió de control al president. Arribem amb aquestes notícies fins a les 2 en punt. Comencem. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha detingut esta matinada a Peñíscola el presumpte autor d'un homicidi que s'investiga a Castelló després del registre d'un immoble en el qual els agents van trobar el cadàver d'un home en la nevera. Onda Cero Castelló. Lorena Pardo.
2: La investigació es va iniciar després d'una denúncia per una agressió sexual a una empleada de neteja i la policia va acudir al domicili del presumpte autor amb una ordre de registre. L'investigat no es trobava a la vivenda, però durant la inspecció van trobar un cadàver d'un home ocult en el frigorífic. Després de la detenció del presumpte agressor, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tracten ara de determinar qui és la persona morta i esclarir la seva possible relació amb el detingut.
4: I la Guàrdia Civil també demana col·laboració ciutadana per a identificar el cos trobat sense vida d'un home al Valà de la Ribera, a la Ribera Baixa. Després de realitzar l'autòpsia, en el cos no s'han trobat indicis de criminalitat. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
5: El cadàver va ser localitzat el passat 29 de maig en un camp de tarongers de la partida de Chovades. Es tracta d'un home caucàssic d'edat avançada, rostre clar, amb pèl i barba llisos, canosos i curts, i amb un tatuatge a la cama amb el text 02 Zuzo. Ara i davant la dificultat per a identificar a aquesta persona, se demana que si algú pot conèixer de qui es tracta, contacte amb el 062.
4: Per cert que l'home de 24 anys que es va entregar en la comissaria de Burjassot a València i va confessar haver apunyalat i posar fi a la vida del logopeda que tenia al seu fill de 2 anys per la sospita que poguera haver abusat del menor serà posat a disposició judicial demà dijous. I la xarxa d'entitats per un finançament just consideren que el nou model de finançament plantejat pel govern central aporta més fons al sistema, reduïs les diferències entre comunitats i aprofundeix en la solidaritat entre territoris. Reclamen al president de la Generalitat que s'assega a negociar totes les qüestions pendents. Amparo Sánchez.
6: Entre elles el fons d'anivellament per a compensar les necessitats del territori i la condonació del deute generada per l'infrafinançament. Ana García, de Comissions Obreres, Tino Calero, d'UGT, Juan Antonio Caballero, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana.
7: Tenemos una singularidad valenciana y lo normal sería que de forma bilateral se pudiese negociar para que, pues bueno, se viese esas aristas que pueda tener el modelo de financiación.
8: Que el gobierno valencià represente los intereses del conjunt de la ciudadanía valenciana, se asenta a negociar en el gobierno de España.
9: Es el momento en este momento, no vale el manipular la situación ni utilizarla desde el punto de vista partidista. Aquí lo que vale son los intereses de los valencianos.
4: Precisament la Plataforma per un Ensenyament Just s'ha concentrat des de les Corts, però no ha sigut l'única concentració que s'ha produït. Han sigut fins a 5 mobilitzacions de diferents sectors.
6: El sector de l'ensenyament privat concertat, que avui està realitzant una jornada de vaga, ha recordat que una de les seues prioritats és aconseguir un acord sobre la jubilació parcial de la plantilla docent o una actualització de les plantilles. Lola Navarro, d'STPB, Vicent Cabanes, de FESIE, i Javier García, de Comissions Obreres.
10: Portem 9 anys de retras en la negociació de les plantilles. No signarem cap acord que no puga jubilar-se o es quede un docent fora exclòs.
11: Plantilles, sobretot en principi d'educació especial i de formació professional, la modificació de l'hora de pagament delegat que porta molts problemes,
12: de la poca voluntat que tenen i del poc avanç que n'hi ha per a solventar els tres problemes fonamentals.
6: Davant l'aprovació del nou decret llei que regula el sector del taxi, de les VTC, els taxistes s'han concentrat per a denunciar els perjudicis que afirmen suposarà per al sector, mentre les VTC lamenten que no s'atenguen les seues peticions. Fernando del Molino, del sector del taxi, i Ricardo González, de la patronal de les VTC.
13: El preámbulo del decreto dice que el objetivo es reducir el número de VTCs en las zonas urbanas, pero la realidad del decreto es privatizar y darles autorizaciones urbanas y privatizar el servicio público del taxi.
14: Se hubiera quedado ya definitivamente fijado el tema del servicio urbano y que los estudios sobre la movilidad se hagan con criterios técnicos y que seamos capaces de dar a la sociedad las necesidades de movilidad que va a necesitar en un futuro. Esta comunidad no deja de crecer en población y en turismo y eso requiere más servicio de movilidad.
6: El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha defensat que la prioritat era el servei públic.
15: Sabíem que ninguna solució anava a agradar íntegrament en algun dels sectors. Hem procurat sempre prioritzar el que enteníem que era el servei públic, la necessitat dels ciutadans, i la solució, com era d'esperar, doncs no ha agradat íntegrament a ningú dels dos col·lectius. La prioritat continuava sent els ciutadans.
6: També a les portes de les Corts s'han concentrat els sindicats del sector dels serveis socials. La secretària general de Comissions Obreres, Ana García, i el secretari d'UGT, Tino Calero, consideren que aquestes mobilitzacions reflecteixen el malestar de la societat valenciana.
7: Hay un hartazgo de la sociedad valenciana en distintos aspectos y eso lo que lanza es un mensaje al gobierno valenciano para sentarse y para pulir determinadas cuestiones y avances en derechos sociales que necesita la ciudadanía.
8: El que tiene que hacer el gobierno es escoltar al carrer y escoltar a la ciudadanía y también para corregir esas políticas que nosotros entendemos que están perjudicando a esa mayoría social valenciana.
4: El síndic de Vox en les Corts, José María Llanos, ha avançat avui que el seu grup presentarà esmenes a la llei d'acompanyament als pressupostos de 2026 que aparega reflectit el principi de prioritat nacional en les ajudes socials i l'accés a l'habitatge. També ha avançat que impulsarà una nova retallada del 20% en les subvencions a la patronal i el sindicat Núria Moreno.
16: En Vox avisen, si el Partit Popular vol el seu suport per aprovar els comptes, s'inclourà eixa prioritat nacional, ese concepte y no altre.
17: Estará el criterio de prioridad nacional si quieren aprobar estos presupuestos.
16: El síndic del
18: PP... Las cosas están bien claras.
16: El síndic del PP en les Corts, Nando Pastor, ha demanat no enrocar el debat sobre este concepte, diu que el tema està clar i confia que els comptes autonòmics tiraran avant.
18: Yo creo que las cosas están bien claras, los acuerdos están ahí, Vox planteó encima de la mesa que se tenían que reducir impuestos, que se tenían que profundizar en el tema de la política de vivienda y que se tenía que priorizar en esta cuestión, ¿no? Yo creo que en las tres cuestiones vamos bien, yo creo que con toda seguridad iba a haber presupuestos.
16: De fet, els pressupostos van endavant amb la seva tramitació parlamentària després que PP i Vox hagin rebutjat les esmenes a la totalitat que havien presentat PSPB i Compromís.
4: I l'oposició el que fa és denunciar sentir-se censurada i amenaçada amb acudir a la justícia davant la negativa de la majoria de PP i Vox a tractar qualsevol iniciativa que presenta l'esquerra. Ramon Pérez.
19: Partit Socialista i Compromís parlen d'unes Corts segrestades i desprestigiades. Els seus 46 diputats han protagonitzat avui una concentració de protesta a l'interior del Parlament, José Muñoz i Joan Baldoví.
20: Unes Corts valencianes bunqueritzades, però la voz de la calle se escucha desde aquí. Reclama diálogo, reclama acuerdo y sobre todo le reclama a Pérez Llorca que salga a la calle, que hable, que negocie y que acuerde.
21: Tenim una presidenta de les Corts que és bona per cobrar, és bona per a fer tuits, però no és bona per a defendre els drets dels diputats. És només la presidenta de Vox i de Partit Popular.
4: I els missatges de WhatsApp del Consell el dia de la Dana i la declaració com a investigat en l'Audiència Nacional de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero han centrat avui l'intercanvi de crítiques en les Corts durant la sessió de control.
16: Encreuament d'acusacions entre el president Juanfran Pérez Llorca i el síndic del PSPB, José Muñoz. Els socialistes l'acusen d'encobrir a l'expresident Mazón en el cas relacionat amb la Dana.
22: Usted es el encubridor de Carlos Mazón porque no tiene capacidad de liderar absolutamente nada.
0: Y por eso no lo quieren en su propio partido, señor Pérez Llorca.
16: El president Pérez Llorca ha respost amb la declaració judicial de Zapatero i amb una notícia difosa avui en els mitjans relativa a les contractacions del Botànic durant el Covid-19.
1: La empresa a la que Ximo Puig adjudicó los 13 millones de euros en pandemia se asoció con la del chavista que pagaba a Zapatero. Además, que el dueño de las carpas sanitarias de Ximo Puig vació...

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La crònica de successos continua sent la protagonista a casa nostra. Policia Nacional i Guàrdia Civil han detingut a Peníscola un home després de saber que amagava un cadàver a la nevera. La Benemèrita, d'altra banda, sol·licita col·laboració per identificar un altre mort a la Ribera i, mentrestant, l'assassí confés del logopeda de València es manté a l'espera de seure davant el jutge. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Les Corts estan acollint avui un superple, encara que la notícia no només està a l'interior del Parlament, sinó també fora, a les portes. Són molts els col·lectius que han protestat ahir, coincidint amb esta jornada parlamentària maratoniana que continua a hores d'ara. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Els successos especialment centrats avui a les comarques de Castelló. Policia Nacional i Guàrdia Civil han detingut a la capital de la Plana, han detingut, millor dit, a Peníscola, al Baix Maestrat, el presumpte autor d'un homicidi que s'investiga ara sí a la capital de la Plana, després del registre d'un immoble al qual els agents van trobar el cadàver d'un home a la nevera. Fem una primera connexió amb Onda Cero Castelló, amb Lorena Pardo.
2: La investigació es va iniciar després d'una denúncia per una agressió sexual a una empleada de neteja i la policia va acudir al domicili del presumpte autor amb una ordre de registre. L'investigat no es trobava a la vivenda, però durant la inspecció van trobar un cadàver d'un home ocult en el frigorífic. Després de la detenció del presumpte agressor, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tracten ara de determinar qui és la persona morta i esclarir la seva possible relació amb el detingut.
1: I ara amb Juanjo Tovar, la Guàrdia Civil ha detingut a Benicàssim, a la Plana Alta, un ciutadà francès requerit per les autoritats judicials de França per la seva presumpta participació en un delicte d'assassinat. Juanjo.
3: Sobre el detingut pesava una ordre europea de detenció i lliurament. La investigació es va iniciar després de rebre's una alerta sobre la possible presència a Espanya d'un home buscat per un homicidi comès amb arma de foc i presumptament relacionat amb activitats de tràfic de drogues. Després de diverses setmanes d'investigació, els agents van aconseguir localitzar el sospitós en un apartament turístic de Benicàssim.
1: La Benemèrita demana també la col·laboració ciutadana per a identificar el cos trobat sense vida d'un home a Albalat de la Ribera. Després de realitzar l'autòpsia al cos, no s'han trobat indicis de criminalitat. Onda Cero a la Ribera, Virginia Delgado.
4: El cadàver va ser localitzat el passat 29 de maig en un camp de tarongers de la partida de Xobades. Es tracta d'un home caucàssic d'edat avançada, rostre clar, amb pèl i barba llisos, canosos i curts, i amb un tatuatge a la cama amb el text 02 Zuzo. Ara i davant la dificultat per identificar a aquesta persona, se demana que si algú pot conèixer de qui es tracta, contacte amb el 062.
1: L'home que va confessar haver apunyalat i assassinat el logopeda que tenia el seu fill de 2 anys per la sospita que poguera haver abusat del menor, este home serà posat a disposició judicial demà dijous. Continuen sense constar en principi que el logopeda haguera protagonitzat casos així abans. I la Policia Nacional ha acudit avui al Centre de Salut de Xirivella, a l'àrea metropolitana de la capital valenciana, per l'agressió verbal d'un pacient a 2 metgesses d'atenció primària. El pacient hauria començat a alterar-se i insultar-les en considerar que l'atenció que acabava de rebre al centre de salut havia sigut insuficient.
5: El viernes 19 de junio, programa especial Hogueras de San Juan en Comunidad Valenciana en La Onda. A partir de las 2:30 de la tarde y desde Alicante, ofreceremos una completa previa de las Hogueras de San Juan, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de la Comunidad Valenciana. Analizaremos los preparativos, los principales actos del programa festivo y todo lo que rodea a una celebración que cada año convierte a Alicante en la capital festera de la comunidad. Arte, tradición, pólvora, música, gastronomía y todas las claves para disfrutar de las Hogueras de San Juan. El viernes 19 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, desde Alicante, programa especial Hogueras de San Juan, en Comunitat Valenciana en La Onda. Colabora Generalitat Valenciana.
1: A punt d'arribar ja a les 7:25 de la vesprada, el Parlament Valencià, o millor dit, les seues portes han sigut avui l'escenari d'un seguit de protestes coincidint amb el ple que hi ha dins amb la presència, per exemple, del president de la Generalitat. Protestes amb soroll, amb accions reivindicatives que repassem amb Amparo Sánchez, començant, Amparo, per les mobilitzacions de l'educació concertada.
6: El sector de l'ensenyament privat concertat, que avui està realitzant una jornada de vaga, ha recordat que una de les seues prioritats és aconseguir un acord sobre la jubilació parcial de la plantilla docent o una actualització de les plantilles. Lola Navarro, d'STPB, Vicent Cabanes, de FESIE, i Javier García, de Comissions Obreres.
7: Portem 9 anys de retras en la negociació de les plantilles. No signarem cap acord que no puga jubilar-se o es quede un docent fora exclòs.
8: Plantilles, sobretot en principi d'educació especial i de formació professional, la modificació de l'hora de pagament delegat que porta molts problemes.
9: De la poca voluntat que tenen i del poc abans que n'hi ha per a solventar els tres problemes fonamentals.
1: També han protestat els professionals valencians del taxi.
6: Davant l'aprovació del nou decret llei que regula el sector del taxi i de les VTC, els taxistes s'han concentrat per a denunciar els perjudicis que afirmen suposarà per al sector, mentre les VTC lamenten que no s'atenguen les seues peticions. Fernando del Molino, president de la Confederació del Taxi, i Ricardo González, president de Mova Patronal de la VTC.
10: El preámbulo del decreto dice que el objetivo es reducir el número de VTCs en las zonas urbanas, pero la realidad del decreto es privatizar y darles autorizaciones urbanas y privatizar el servicio público del taxi.
11: Se hubiera quedado ya definitivamente fijado el tema del servicio urbano y que los estudios sobre la movilidad se hagan con criterios técnicos y que seamos capaces de dar a la sociedad las necesidades de movilidad que va a necesitar en un futuro. Esta comunidad no deja de crecer en población y en turismo y eso requiere más servicio de movilidad.
6: Per la seva part, el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha defensat que la prioritat era el servei públic.
12: Sabíem que ninguna solució anava a agradar íntegrament en algun dels sectors. Hem procurat sempre prioritzar el que enteníem que era el servei públic, la necessitat dels ciutadans, i la solució, com era d'esperar, doncs no ha agradat íntegrament a ningun dels dos col·lectius. La prioritat continuava sent els ciutadans.
1: I més protestes, Amparo, la de la plataforma per un finançament just, que demana el president de la Generalitat que siga a negociar les qüestions encara pendents.
6: Entre elles, el fons d'anivellament per a compensar les necessitats del territori i la condonació del deute generada per l'infrafinançament. Ana García, de Comissions Obreres, Tino Calero, d'UGT, i Juan Antonio Caballero, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana.
13: Tenemos una singularidad valenciana y lo normal sería que de forma bilateral se pudiese negociar para que, pues bueno, se viese esas aristas que pueda tener el

0: modelo de financiación.
1: Que el gobierno valencià represente los intereses del conjunt de la ciudadanía valenciana, se sienta a negociar en el gobierno de España.
2: Es el momento en este momento, no vale el manipular la situación ni utilizarla desde el punto de vista partidista. Aquí lo que vale son los intereses de los valencianos.
3: Recorden que hi ha pendents moltes inversions estatals con la finalització del corredor mediterrani, el corredor cantàbric mediterrani o la millora del servei de rodalia.
4: Un seguit de protestes, ja ho dèiem, que ha cobert avui Amparo Sánchez. S'han concentrat també a les portes de les Corts els sindicats per la situació dels serveis socials valencians i les víctimes de la dana esta mateixa vesprada. Protesta fins i tot a l'interior del Parlament, la de l'oposició, que denuncia sentir-se censurada i amenaça amb acudir a la justícia davant la negativa de la majoria de PP i Vox a tractar qualsevol iniciativa que presenta l'Esquerra. Partit Socialista i Compromís parlen d'unes Corts segrestades i desprestigiades. Els seus 46 diputats i diputades han protagonitzat una concentració de protesta a l'interior de les Corts, José Muñoz i Joan Baldoví.
5: Unes Corts valencianes bunkerizadas, però la voz de la calle se escucha desde aquí. Reclama diálogo, reclama acuerdo y sobre todo le reclama a Pérez Llorca que salga a la calle, que hable, que negocie y que acuerde.
6: Tenim una presidenta de les Corts que és bona per cobrar, és bona per a fer tuits, però no és bona per a defendre els drets dels diputats. És només la presidenta de Vox i de Partit Popular.
4: Vox adverteix ara que presentarà esmenes a la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat d'enguany per a que aparega clarament reflectit el principi de prioritat nacional en les ajudes socials i en l'accés a la vivenda. També avancen els de Santiago Abascal que impulsaran una nova retallada del 20% en les subvencions a la patronal empresarial i als sindicats. El PP demana no enrocar el debat sobre aquests conceptes, diuen que els temes estan clars i confien en que els comptes públics valencians tiraran endavant. En principi, està previst per al pròxim mes de juliol. Els missatges de WhatsApp entre Carlos Mazón i els consellers i conselleres del Dia de la Dana i també la declaració com a investigat avui a l'Audiència Nacional de l'expresident Rodríguez Zapatero han centrat l'intercanvi de crítiques avui en esta sessió de les Corts. La seguida, Núria Moreno.
7: Encreuament d'acusacions entre el president Juan Fran Pérez Llorca i el síndic del PSPB, José Muñoz. Els socialistes l'acusen d'encobrir a l'expresident Carlos Mazón en el cas relacionat amb la dana.
8: Usted es el encubridor de Carlos Mazón porque no tiene capacidad de liderar absolutamente nada. Y por eso no lo quieren en su propio partido, señor Pérez Llorca.
7: El president Pérez Llorca respost amb la declaració judicial de Zapatero i amb una notícia difosa en els mitjans relativa a les contractacions del Botànic durant el Covid-19.
9: La empresa a la que Ximo Puig adjudicó los 13 millones de euros en pandemia se asoció con la del chavista que pagaba a Zapatero. Además, que el dueño de las carpas sanitarias de Ximo Puig vació la empresa tras el pelotazo de la COVID. Los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden. Por lo tanto, yo les quiero anunciar, y con mucha seriedad y con mucho rigor, que todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid.
7: Compromís a carregar també contra el president de la Generalitat per la investigació en torn de la dana i pel seu rebuig als contactes bilaterals amb el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya per a parlar de finançament autonòmic. El cap del Consell ha retret a la formació valencianista que no estiga reclamant el fons d'anivellament.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a referir-se avui a l'agressió, a l'espentó contra el terra que va proferir un agent de la Policia Nacional a una manifestant durant les protestes celebrades fa unes setmanes a València en el marc de la vaga educativa del professorat. El ministre insisteix en que es tracta d'un fet puntual que no pot entelar el treball dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, diu Grande Marlaska.
10: Hay los mecanismos necesarios para actuar internos y se abrió un expediente. Además, la propia víctima denunció la inmensa mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizan el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Y eso, evidentemente, casos absolutamente esporádicos no lo pueden poner en tela de juicio.
4: Contem ara també altres notícies de la jornada d'avui, notícies que ens duen fins al Baix Segura. L'Ajuntament de Torrevella ha activat el protocol de seguretat i ha clausurat el bany a les piscines naturals del passeig Juan Aparicio després de detectar-se este matí una incidència a la qualitat de l'aigua ahir. Com ha sigut, Esther Sánchez?
11: Ha ocurrido durante los controles rutinarios de la Dirección General de Calidad de la Generalitat Valenciana. Como medida preventiva, se ha procedido al cierre temporal de la zona de baño con izado de bandera roja e información a los usuarios, mientras que Agamed, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en Torrevieja, ha realizado nuevas analíticas para comprobar la evolución de los parámetros. Desde el consistorio torrevejense trasladan un mensaje de tranquilidad, subrayando que se trata de una actuación preventiva y puntual.

0: y que la zona se reabrirá al baño en cuanto los análisis confirmen niveles adecuados de calidad del agua.
1: Els bombers han desallotjat a primera hora d'esta vesprada un edifici de vivendes de Novelda, al Vinalopó Mitjà, després que una d'elles hagi patit un incendi. El foc sembla haver-se iniciat en una de les habitacions. En principi, a hores d'ara no consta cap víctima ni persona ferida en este incendi d'una vivenda a Novelda. La Guàrdia Civil investiga un treballador d'una empresa de València per furtar 10 mòbils valorats en 14.000 euros. Presumptament va falsificar documents per a vendre estos terminals mòbils a una botiga de compravenda. Es tracta d'un home de 45 anys, nacionalitat espanyola, al qual se li imputa el delicte de robatori i de falsedat documental també. I a més, més de 66.000 camisetes de futbol falsificades que anaven a vendre's estos dies durant el Mundial de Futbol que se celebra enguany a Mèxic, al Canadà i als Estats Units han sigut confiscades per la policia en un colp al tràfic il·legal d'estos productes durant els registres que s'han realitzat en 15 punts de l'Estat, entre ells els municipis d'Elx i Dénia, així a casa nostra. Durant estos registres s'han detingut un total de 95 persones per delictes con la propietat industrial per estes camisetes falsificades del Mundial. Actualitat esportiva valenciana d'avui amb Eduardo Esteve. Hola, Edu.
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Avui amb novetats destacades sobre el terciari del Nou Mestalla.
2: Sí, perquè l'Ajuntament de València ha aprovat la llicència del terciari del Nou Mestalla que van ser venuts a l'empresa Atitlán a canvi de 30 milions d'euros. Hem conegut que hi haurà una primera torre de 20 altures que albergarà un hotel amb 245 habitacions i una capacitat de 482 places d'allotjament. Un segon bloc de 13 plantes acollirà un hotel apartament amb 650 unitats i 1.300 places d'allotjament, a més d'un centre comercial, oficines i un aparcament de 3 nivells. I parlant de l'Ajuntament, se n'anem allí perquè a estes hores està sent presentada la final de la Lliga ACB. Víctor Lluc, bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Bona vesprada. Estem a punt de començar la presentació dels play-offs de la final de la Lliga Endesa, que arrencaran demà entre València Bàsquet i el Barça. Recordem que els dos primers partits es van a disputar al Roig Arena i per això, durant la jornada d'avui, així a l'Ajuntament de València es presentaran estos enfrontaments en representació de València Bàsquet i seran Pedro Martínez i Jaime Pradilla, i també hi haurà representació del Barça, per així es troben Xavi Pascual i Tomàs Satoranski. Demà a les 8 es jugarà el primer partit al Roig Arena, el segon també serà a casa i tindrà lloc el dissabte que ve al Pabelló Valencià.
2: Gràcies, Víctor. El Castelló anuncia la renovació de Pablo Hernández. Víctor Fran, bona vesprada.
4: Edu, què tal? Bona vesprada. I ho ha anunciat el club de la capital de la Plana aquesta mateixa vesprada, en el que és ja la primera pedra de cara al projecte ambiciós de la propera temporada per a la entitat que presidís Bob Bulgari. Renova Pablo Hernández fins a l'any 2029, tot i que tenia interès d'equips de la segona, fins i tot també de la primera divisió. Primera pedra, per tant, d'un projecte que tractarà de lluitar per a l'ascens a primera divisió.
2: Gràcies, Víctor. L'Elx fitxa en propietat a Víctor Chus. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Bona vesprada. El Elche ha cerrado el fichaje en propiedad de Víctor Chus hasta junio de 2029, tras ejecutar la opción de compra con el Cádiz. El 50% de los derechos del futbolista los tenía el Real Madrid, al ser canterano del conjunto merengue. De esta manera, el Elche ya ha hecho tres fichajes, entre comillas, ha ejecutado tres opciones de compra: Buba Sangaré, Víctor Chus y el centrocampista Gonzalo Villar.
2: Gràcies, Felipe. I a l'Hércules no ha sentat bé la marxa de Javi Moreno al Murcia. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Al Hércules se le escapa Javi Moreno, uno de los futbolistas que tenía en su agenda. Soñaba el conjunto alicantino con el regreso del almeriense. De hecho, estaba negociando con él desde el pasado mes de marzo. Finalmente se ha decantado por una oferta superior del Real Murcia y Javi Moreno ha desatado el enfado en las oficinas del Rico Pérez porque tenían la palabra del jugador que podría volver a Alicante.
2: Gràcies, David, i això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Molt bé, gràcies, Edu, i fins demà.
2: Adeu, fins demà.
1: 36 graus de temperatura màxima, 36 a Sorita, a la comarca dels Ports. És el municipi de tot el territori on més calor ha fet avui dimecres, encara que s'han quedat molt a prop també a Vilafamés, a la Plana Alta, per exemple. Això, diu AEMET, no ha fet més que començar, perquè es preveu que la calor repunte fortament de cara al cap de setmana i a la setmana que ve tindrem, si les previsions es compleixen, la primera onada de calor de la temporada. Així està la Comunitat Valenciana a 17 de juny de 2026. Continua la brújula, així a la ràdio, a Onda Cero. Molt bona vesprada.